companys i companyes, avui aquí falta les presos i per això aquest tema va dedicat a ells, perquè els volem aquí ben aviat amb nosaltres. Anem a fer soroll, que ho escoltin des de les presons on són, que esquincen tots els murs de les presons. Querido